nos pies. Mortes unions aèr, nos bandes, lloren xumbi, els noms que et ve. Aèr,